Bonsoir à toutes. Aquí Bruno del Centre culturel occità d'Albitzès. Vos prepausam una nouvelle émission que s'appellera Daïsi Irenda com mai. Serà iatsuda per Gilbert Roumec del Talier de Radio de la secció locale de l'IEO de Tarn, la de Rocagudo. Gilbert és estat professor d'història, fa de conferències e treballa ara per l'UCCOA al servici de la cultura occitana que coneix d'empei tot sun. Vos presentieu aquel emissiu per part de sa un interès per la lengua nostra, de musico ausidos per aici, dins nostre reziu, en Occitania o en la Mailen. E vos voli fa escutar de trois ses d'enregistrament que hi faig aquest estiu sus mantun subjectes ligats, mai o menys, a la lengua. Esperi pla que tout à coup vos agradara.

0: Escutat Radio Albigès, la radio collective d'Axiu, Lucao de Gelutarn, en ondas de Segu.
1: Eix altre que respon jo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.